0: Este fin de semana se cumple un mes de estas declaraciones.
1: Yo estoy de acuerdo que las cosas se tienen que trabajar con tranquilidad, con mucho consenso y con mucho diálogo. Pero de verdad que por vueltas que le damos, es la mejor solución. Por tanto, es un debate que ha venido para quedarse. Yo creo que dejar la decisión en manos de los presidentes de Falla y de las Fallas es interesante. Pero sí que es verdad que este año viviremos, experimentaremos los que salimos en la ofrenda, las verdades del barquero.
0: Es la reacción de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, un día después de que no prosperara en la Asamblea de Presidentes de Falla la propuesta de un tercer día para la ofrenda de flores a la Virgen. Una propuesta con la que, recordemos, se quiere evitar que el año que viene el acto termine a altas horas de la madrugada. Algo que, si nadie lo remedia, volverá a ocurrir en marzo de 2027.
2: Hora 14, Valencia.
0: Josep Lluís Marín es miembro de la directiva de la Asociación Studies Fallers. Señor Marín, buenas tardes.
3: Hola, buena vesprada.
0: Bueno, lo primero de todo, ¿cómo valora su colectivo la reacción que tuvo la alcaldesa al no prosperar su idea de tercera jornada de ofrenda?
3: Home, a mi la veritat és que les declaracions ens donen un poc preocupants i inquietants, vaig a explicar-me. Preocupants perquè entenc que la primera autoritat municipal ha de prendre la iniciativa en aquests assumptes, no? I ha de ser la persona que encapçale un procés per a harmonitzar interessos contraposats, ja no sols dins del món faller, sinó interessos que poden ser diferents entre el Montfaller i la resta de col·lectius de la ciutat. Aleshores, aquesta idea de que li sembla interessant deixar-ho tot en mans de l'Assemblea de Presidents, pues em sembla un poc una deixadesa de funcions per part de l'autoritat municipal. I d'altra banda, inquietant, perquè aquestes al·lusions velades a les verades del barquero, que semblen unes amenaces al col·lectiu faller per a carregar-los d'una responsabilitat que no tenen, perquè la responsabilitat, insistís, ha de ser de les autoritats municipals. I després una altra cosa preocupant, esa distinció entre los que salimos en l'ofrenda i la resta del món, no? Una nova categoria ontològica que ha creat la senyora Català, los que salimos en l'ofrenda, com si la resta de la ciutat no fora conscient i no verà ja per televisió quins són els problemes d'horaris que té l'ofrenda.
0: ¿Por qué cree que la Asamblea de Presidentes tumbó la propuesta del gobierno local?
3: A veure, en realitat no la va tombar, perquè va tindre una majoria, va aixir endavant. El problema, i que això també revela una cosa també preocupant, és que jo crec que la directiva de la Junta de Falla no era conscient que perquè una mesura d'aquest tipus en una assemblea extraordinària tirara endavant, feia falta una majoria qualificada. Jo no sé si va ser un desconeixement o què, però, clar, el resultat va ser el que va ser. Si el procés s'haguera dirigit d'una altra manera, haguera sigut un procés verdaderament participatiu entre el món faller, entre el col·lectiu faller, entre altres col·lectius afectats, estic pensant col·lectius veïnals, associacions de comerciants, que de fet ja n'hi ha un organisme dins de la estructura municipal, que és la comissió o la taula de treball del món faller, on hi ha representants de tots aquests agents que d'una manera o d'una altra intervenen en la festa, i on es podria fer una primera exploració per a trobar solucions al problema de la zona, evidentment. Hi ha un problema i ningú ho pot negar, no? Uh-huh. Però per això